0: Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Suso, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: σου. Δαβούι ή δαΐ. Imagina Radio.
1: La millor música. Per sentir

0: Gasó.
1: D'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
2: La millor música.
1: Per sentir-se bé. Imagina.
3: Superior a mi.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: El Circo del Miedo ha arribat a Tortosa. Forma part de l'espectacle i sigues testimoni d'increïbles i perillosos actes de terror immersiu del 26 de juny al 4 de juliol. Sota la gran carpa maleïda climatitzada instal·lada a l'Avinguda de Remolins. Tortosa. Compra ja les teves entrades a elcircodelmiedo.com. T'hi atreveixes?
2: I també pots aconseguir les teves entrades a tuktuk.cat.
3: Rebaixes brutals a Mi Electromover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electromover Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
4: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru, amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
5: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
6: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comedian gadità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
2: Vols treballar colze a colze amb braços robòtics i robots mòbils autònoms? A l'Institut Montsià d'Amposta ja et pots inscriure al curs d'especialització en robòtica col·laborativa, on aprendràs a muntar, posar en marxa i dur a terme el manteniment d'aquests sistemes de la mà de professorat expert a través de metodologies actives i col·laboratives i pràctiques en empreses. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
3: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
4: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
3: Alfredo Rodríguez amb el seu Power Trio el 7 de juliol.
4: Kenny Garrett, el saxofonista de Miles Davis, el 10 de juliol. O un final de festa amb el millor homenatge a Amy Winehouse l'11 de juliol, entre molts d'altres.
3: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
4: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
3: Entrades i programació a jazztortosa.com.
4: Imagina Ràdio, emissora oficial.
5: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona. La xarxa que ens uneix.
6: Imagina Radio.

0: Imagina Radio, 103.9 FM.
1: La vida son momentos y al Hotel Flamingo de l'Ampolla son especialistas en crearlos. Vine al restaurante del mar del Hotel Flamingo y gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: El lifting de cuixes, natges i braços millora la teva apariència i la teva autoestima. Abans de decidir-te, has de revisar amb el cirurgià plàstic quines són les teves expectatives de millora.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
4: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
5: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
4: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4, a la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
5: JMS Vehicles Industrials.
6: Si quan penses en reformes et sona així...
7: Obres, obres, obres!
6: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.

0: avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.
2: Bon dia, són les 8 del matí.
3: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes.
4: La vida al matí pot ser molt dura, però Imagina Ràdio tenim la solució.
3: De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins l'actualitat.
4: I l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre.
3: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.

0: fins a les 9 i mitja de Bon Matí. A Imagina Ràdio.
1: Molt bon dia, 4 i mig en els minuts que passen de les 8 del matí. Ara mateix comença el De Bon Matí, està sintonitzant Imagina Ràdio i estarem amb tu des d'ara i fins les 9 i mitja per intentar pues, portar este ratet del dia amb una mica més d'alegria, amb més ganes. I per què no dir-ho, pues, en bona companyia, claro que sí, perquè nosaltres estem aquí, estarem tot este rato i també pues, intentarem, pues, no sé, encara que sigui a través de la música, refrescar-te una mica, eh? Diuen que això és psicològic, lo de la calor. Escolta, bueno, sigui com sigui, avui és divendres, és 3 de juliol de 2026, són ja les 8 i 5, porto 30 segons xerrant sense dir res. I avui al De Bon Matí, pues, diverses coses, perquè farem una ullada als titulars en portada per saber què passa a tot arreu i per saber què passa al nostre territori. Avui tindrem l'informatiu amb Andrea Maqueda i també tindrem en nosaltres a Òscar Mésegue per parlar d'alguns dels temes que trobaràs avui al nou número del Setmanari L'Ebre. Parlarem també del Festival Riu de Veus, que va tindre lloc el dissabte passat, demà farà una setmana, i ara sembla que passada aquesta ressaca emocional de l'èxit, pues, podrem parlar de fer una valoració.

0: I així diu, defensa el teu dret a pensar, perquè fins i tot pensar de manera errònia és pitjor que no pensar.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.
0: I de seguida escoltarem la música de Madonna recordant el seu Isla Bonita, però abans... Una cançó amb nom propi, Olivia, són tiets.

0: dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de Bon Matí, a Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio.

0: Manso.
1: D'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
2: La millor música.
1: Per sempre.

0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.
1: I anem ara mateix a veure què passa arreu del món amb els titulars en portada. Comencem amb El Periódico, que diu Barcelona a l'aparador mundial del Tour, i és que la presentació dels equips davant la Sagrada Família reuneix més de milers de barcelonins. Més coses. El Vall d'Hebron defensa que va protegir el nadó maltractat. L'hospital reclama a Salut que s'arxivi l'expedient sancionador i argumenta que va activar el protocol oportú el mateix dia en què el nen va arribar al centre. Els primers pressupostos d'Illa donen oxigen al govern per a la resta de legislatura. Després de recolzar els comptes, Esquerra Republicana i els comuns afirmen que és necessari accelerar. Més coses, la víctima de violació d'Igualada tan sols ha rebut 80 euros de reparació. La jove concedeix a aquest mitjà, al Periódico, la primera entrevista després dels fets. Moreno Bonilla ha investit a l'acceptar l'entrada de Vox al seu govern. El jutge imputa la directora de la Guàrdia Civil pels seus contactes amb Leire Díez. Catalunya és la comunitat amb més peticions de regularització, amb 257.000. I a nivell internacional, Donald Trump converteix el 250è aniversari dels Estats Units en un autohomenatge. A la portada de La Vanguardia diu Barcelona reinventa la sortida del Tour de França. Catalunya lidera les sol·licituds de residència i treballa amb 257.000. El procés obert fa aflorar 1,1 milions de persones migrades sense drets, la immensa majoria amb edat laboral. També cal dir que hem pintat d'afiliats a la Seguretat Social gràcies a la regularització. Més gent que treballa. Bé, més coses. El govern manté la directora de la Guàrdia Civil malgrat la imputació. El jutge Pedraz, a petició de la Fiscalia, ha citat per al dia 16 com a investigada la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el director adjunt operatiu pel cas Leire. Vox entra a la Junta i imposa a Moreno la prioritat nacional. Illa apuntada la legislatura amb el suport d'Esquerra Republicana i Comuns al pressupost. I també es parla sobre esport, sobre el Mundial de Futbol concretament. Diu la millor Espanya ja és a 8 anys, i és que la selecció espanyola va guanyar ahir a la nit a Àustria per 3-0 a Los Angeles i va accedir als 8 anys de final del Mundial 2026. L'equip de Luis de la Fuente va fer el millor partit fins ara i va dominar durant tot el maig. El doblet de Mikel Oyarzabal i Pedro Porro va traduir la superioritat de la Roja al marcador i Unai Simón continua sense encaixar cap gol al torneig. A la portada del diari Ara, 257.000 persones migrades sol·liciten a Catalunya ser regularitzades. La xifra total de peticions a Espanya puja a 1,17 milions i més de la meitat ja estan admeses a tràmit. La immigració aporta 0,5 punts del creixement mitjà anual del PIB per càpita entre 2022 i 2025. Illa assegura l'estabilitat política amb els primers pressupostos aprovats de la legislatura. Imputada en el cas Leire, la directora de la Guàrdia Civil. Moreno Bonilla, del PP, investit amb els vots del de Vox a Andalusia. També cal dir que diumenge arriba una segona onada de calor. També, com a punts esportius, diu el Tour ja pedaleja a Barcelona, i és que jornada festiva de presentació dels equips del Tour, que fan un breu recorregut d'exhibició entre dues icones modernistes, l'Hospital de Sant Pau i la Sagrada Família. També, com a punt esportiu, diu Espanya goleja Àustria i es planta als 8 anys de final. I per acabar el repàs a la premsa més general, anem al diari de Tarragona, que en portada diu que Tarragona ha doblat la inversió amb els pressupostos. Salvador Illa aconsegueix aprovar els primers comptes de la seva legislatura amb el vot d'Esquerra Republicana i Comuns. Els focs il·luminen Tarragona, diu, i és que el concurs de focs que va tenir lloc ahir encén la nit amb accent valencià. A la província de Tarragona, 27.214 persones migrades en situació irregular han sol·licitat la regularització, diu, la quinta província per habitants. L'aigua del mar arriba als 28,4 graus centígrads en el mes de juny per segon any. I sobre el Mundial de Futbol, diu, Espanya passa 8 anys de final amb 3 gols i un Cucurella destacat. I anem ara a les portades esportives. El Mundo Deportivo, en aquesta línia del Mundial, diu recital. Diu el titular, la Roja va mostrar la seva millor versió i es posa i entra a vuitens de final després de derrotar Àustria amb dos gols, d'Oyarzabal i un de Pedro Porro. Unai Simón va va assolir el rècord d'imbatibilitat de la història dels Mundials i Lamine Yamal va ser triat millor, bueno, MVP, no sé què vol dir això, del partit. Recordem que van quedar 3-0 davant d'Àustria. Cal dir que queden partits de setzens de final que tindran lloc pues, avui mateix, avui a les 8 del vespre, Austràlia-Egipte, a les 12 de la mitjanit, Argentina-Cabo Verde, i a les 3 i mitja de la matinada, Colòmbia-Ghana. També es parla sobre el Tour, diu Barcelona abraça el Tour. La Sagrada Família va ser l'anfitriona de la presentació de la ronda francesa, que tindrà 3 etapes a Catalunya. I ara acabem amb la portada de l'Esportiu. Diu, torna la il·lusió per aquest 3-0 de la Roja contra Àustria. Espanya ja està a vuitens de final, com ja sabíem, després de superar amb comoditat a Àustria, com dèiem, amb dos gols d'Oyarzabal i un de Porro. L'equip de Luis de la Fuente va recuperar la seva millor versió. Lamine va ser el mal de cap per a un rival que mai va tenir cap opció sobre el Tour de França, sobre ciclisme. Aquí diu, el Tour brilla a Barcelona.
0: De bon matí, Imagina Ràdio.
1: I escoltem ara Ordinari, la música d'Alex Warren.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Reciclatge Forest, servei de lloguer de contenidors, transport i gestió de tot tipus de residus, tant per particulars com per empreses. Paguem al moment per la ferralla, metalls, coures, aluminis. Si vols donar de baixa el teu vehicle, a Reciclatge Forest som centre homologat per la DGT i el centre del polígon de Campredor, servei de lloguer de magatzems vigilats, espais per estacionar i hivernar caravanes, remolcs, embarcacions, camions i tràilers. Informa't al 977 511 493.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
3: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
4: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossell Margalef.
5: Avi ve de donar per ser molt fort.
6: A Rossell Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirrossell.com.
7: Rossell Margalef, la
2: mel
7: de casa.
2: Si ets professional de la construcció a Materials Gisbert, tenim l'experiència, les eines i els materials. Sempre amb estoc i amb càrrega ràpida. Som especialistes en paleteria, tabiqueria seca, ferreteria i interiorisme. T'oferim una àmplia gamma de morters tècnics, sistemes d'impermeabilització, ceràmiques, perfileria i aïllaments. I recorda, t'ho portem on necessitis amb els nostres camions grua. Visita'ns a materialsgisbert.com. La qualitat i el servei amb les millors condicions. Materials Gisbert, el teu magatzem per la construcció. Estem a Tortosa i Vilaseca.
8: Quantes vegades has pensat, què puc fer per a donar a conèixer el meu negoci? Quin deu ser el mitjà més directe i eficaç? Quant em pot costar posar un anunci a la ràdio? A Imagina Ràdio sabem com ajudar-te per a donar a conèixer i fer créixer el teu negoci. Truca'ns al 622-21-95-20 o envia un correu a publicitat@imaginaradio.cat. En l'aire el teu negoci. Fes que t'escoltin milers de persones cada dia. 622-21-95-20 o publicitat@imaginaradio.cat.
0: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9:30.

0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
1: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
2: Bé, són les 8:30 del matí, és hora d'informatiu i hora també de saludar i donar la benvinguda a la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
3: Molt bon dia, Imma.
2: Detingut i més de 500 plantes de marihuana intervingudes en un habitatge de Roquetes.
3: La investigació es va iniciar al febrer després de rebre indicis de que un habitatge del municipi es trobava connectat il·legalment a la xarxa elèctrica i presentava importants pèrdues d'energia, especialment en horari nocturn. Durant les vigilàncies, els investigadors van detectar diverses senyals que es podrien vincular amb la plantació de marihuana, com ara moviments puntuals de persones i vehicles al voltant de l'immoble i una forta olor de marihuana provinent de l'habitatge. La defraudació del fluid elèctric s'ha valorat en més de 46.000 euros i pel que fa al valor de la droga, s'estima que supera els 54.000 euros al mercat il·lícit.
2: Comencen les obres per millorar la seguretat a la carretera entre Roquetes i el Mas de Barberans.
3: La Diputació de Tarragona ja ha començat amb el condicionament, que compta amb un pressupost de 3,3 milions d'euros. Les obres permetran pacificar la travessera urbana de Mas de Barberans i ampliar el pont al pas del Berenguer sobre el barranc de Sant Antoni, així com un itinerari per a vianants als trams urbans. La durada de les actuacions serà de 14 mesos i obligaran a fer talls puntuals de trànsit que s'aniran comunicant oportunament. La intervenció inclourà millores puntuals del traçat, l'ampliació de les plataformes a les zones estretes, la correcció de revolts amb poca visibilitat o l'adequació dels talussos inestables o erosionats.
2: I en agenda, Benifallet celebra la quarta edició d'Univers.
3: Avui comença el festival, que enguany homenatja quatre figures destacades de la cultura i el pensament. El poeta i professor tortosí Manuel Pérez Bonfill, la poeta osonenca Anna Dodas, l'escriptor mallorquí Blai Bonet i el filòsof i poeta andalusí Abubakar al-Tortuchí. La programació inclou recitals, concerts, presentacions literàries i exposicions i activitats familiars. Un dels moments destacats serà el lliurament dels premis dels segons Jocs Florals de l'Ebre, així com la presentació del llibre que recull les obres participants de la primera edició del certamen.
2: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
3: Avui divendres ens despertem amb un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures continuaran a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 22 graus, mentre que les màximes arribaran als 32, 36, 38 i 39 graus a les hores centrals.
2: Molt bé, Andrea, moltes gràcies. Ens trobem en un ratet exactament a les 9 en punt.
3: Fins ara.
4: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
5: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furlai, Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
4: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
5: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
4: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: De bon matí, Imagina Ràdio.

0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Dissabte passat va tenir lloc el Festival Riu de Veus al Castell de Miravet. Per fer-ne valoració, després d'aquesta ressaca emocional d'aquesta segona edició, tenim en nosaltres el seu director artístic, Eric Vinaixa. Eric, bon dia.
2: Bon dia, què tal?
1: Pues molt bé, moltes ganes de que mos contes com va anar esta edició del festival, perquè bueno, ens consta que va ser tot un èxit.
2: Pues sí, va anar superbé. L'any passat la veritat és que les expectatives eren molt altes perquè va anar tot el que podia anar bé, va anar encara millor. Llavors, repetir sempre aquesta comunió entre músics, territori, entorn i públic, sempre és un repte i me'n vam sortir perquè la banda repetia, m'ha agradat molt l'any passat, la banda de músics, que són músics ebrencs, el baix estava Quique Pellicer, la guitarra la Dita Espinós, als teclats estava el Rubén Bes i a la bateria estava el Josep Pasco. I els artistes van estar fabulosos. O sigui, tots eren molt diferents els uns als altres, però es van complementar molt bé i el discurs, diguéssim, narratiu de tot el concert va ser fantàstic.
1: Que bé, molt bé. Bueno, cal dir que com dèiem, era el Castell de Miravet, un lloc pues, privilegiat, un entorn increïble, però l'aforament limitat en este cas. Però les entrades duren no res quan arriba el festival.
2: Sí, perquè la idea no és ser un gran macrofestival on després te'l puguis trobar, jo què sé, al poble del costat a festes majors i aquestes coses, no? La idea és fer un festival de creació pròpia, com he explicat moltes vegades, no? Que és tu reuneixes una banda de músics ebrencs i després, que a més no toquen junts, diguéssim, estan escollits per l'ocasió, per demostrar el talent que tenim a les Terres de l'Ebre, i els poses al servei de tres artistes dels Països Catalans que tenen varietats dialectals diferents, no? Llavors, a partir d'aquí, clar, és una cosa com molt única que la gent té moltes ganes de veure i les entrades se compten per vora les 300 entrades, que està molt bé, però tampoc no ho podem ampliar molt perquè estàs dins del recinte sobirà i la qüestió és que bueno, s'han de complir els protocols i les normatives. I la gent, com que ho sap, doncs l'any passat ja van volar ràpid, però estany encara més.
1: Encara més ràpid, clar.
2: Suposo que encara més l'any que ve.
1: Claro, claro que sí. Bueno, jo crec que este festival, tot i que és molt jove, perquè s'ha sigut ara la segona edició, jo crec que està més que consolidat, no? Només en este interès i aquestes ganes de la gent de comprar les entrades tan ràpid per a assegurar-se el seu puesto, jo parlaria ja d'això, de consolidació, no?
2: Sí, jo també tinc aquesta sensació de que no és cap prova experimental, sí que la primera vegada dius a veure com va, però que m'ha anat tan bé i a més, vull dir, tots els mitjans se'm van fer ressò. Recordo que, per exemple, el dia de l'assaig general pues, estava a TV3, estava a RAC1, hi havia com una cosa de dir, hòstia, què està passant aquí a les Terres de l'Ebre, no? I llavors, és, segurament que d'alguna manera aquest impacte mediàtic ha ajudat a que es consolidi. I després també la resposta del públic. La resposta del públic és brutal. Després del concert, perquè recordem que és un concert, no són tres miniconcerts. Els artistes estan a l'escenari i es van intercalant les seues cançons, la seva manera de parlar. És una cosa tan única i tan exclusiva que, a més, els preus són superpopulars perquè les entrades estan a 10 euros per veure tot això. O sigui, la gent no s'ho pensa i ja tenen ganes de la tercera edició. Ja estàvem sortint per la porta i em diuen i l'any que ve qui portarà? Si no tinc ni puta idea, tio, vull dir, deixa'm anar a sopar.
1: Sí, no, molt bé, deixa'm anar a sopar, deixa'm pair la ressaca emocional d'avui, no? I després ja en parlarem, que queda un any. Molt bé, per a tu com a ebrenc, suposo que com a artista ebrenc això és un goig, a més de dirigir el festival, i no només dirigir-lo, sinó que se celebre aquí, que se celebre a Miravet, que se celebre al Castell. Això és...
2: Sí,
1: no?
2: sí, és un honor. Jo quan em van trucar fa un parell d'anys perquè montés alguna cosa, primer vaig ser molt reticent, perquè clar, jo soc músic, estic a l'altra banda, no? Però el fet que et diguessin, que et donessin una mica carta blanca, que posessin ells els diners, que el poble no li costa un duro i que tens l'oportunitat de fer créixer el poble i el territori a través de la cultura, és com un exercici de responsabilitat. I vaig dir, bueno, pues som-hi, anem a jugar. I llavors el fet de que tothom, els artistes, marxen aquí supercontents, il·lusionats, fas marca... Ja no només de Miravet, no? De les Terres de l'Ebre, contínuament estàs parlant de les Terres de l'Ebre als mitjans de comunicació. És com un orgull ebrenc.
1: Claro, claro que sí. Molt bé, doncs, Eric, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. La valoració ja veig que és més que positiva, ja ho tenia clar que seria així. I ara, pues, no avui, òbviament, però ja en breu a començar a pensar en la propera edició, no?
2: Exacte. A la que acabi de gravar disco, m'hi poso.
1: Ah, molt bé. Pues bueno, també hem de parlar d'això quan arribi el moment.
2: Ja en parlaré.
1: Vinga, pues bon dia. Adéu.
2: Vale, bon dia, Imma. Adéu, adéu.

0: Música de Maldita Nerea, aquest secreto de les tortugues de seguida. Recordem també Bryan Adams amb la cançó When You're Gone, però abans fem una petitíssima pausa.
1: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
2: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-718725. Aquest estiu, el confort el tries tu.
3: Si el teu negoci no s'atura, la teva furgoneta tampoc pot fer-ho. A Volkswagen Mercamotor Tortosa tenim la Volkswagen Crafter, la furgoneta pensada per als professionals que necessiten màxima capacitat, fiabilitat i rendiment en el seu dia a dia. I ara, atenció, disposem d'unitats limitades en estoc amb entrega immediata i condicions irrepetibles. No esperis mesos. Puja avui mateix a la teva nova Volkswagen Crafter. T'esperem a Volkswagen Mercamotor Tortosa.
4: Passejar pel nucli antic d'Horta és fer-ho pel segle XVI. L'Ajuntament, la plaça de l'Església o les cases nobles d'estil renaixentista. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
5: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
6: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
7: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb Bosta i Vinaròs perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
1: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.
1: Setmanari L'Ebre, el mitjà de referència de la premsa comarcal a les Terres de l'Ebre.
2: I ha arribat ja el divendres, arriba un nou número del Setmanari L'Ebre, que el tindràs d'aquí un rato al teu punt de distribució habitual. I per parlar d'alguns dels temes que trobarem esta setmana, tenim en nosaltres el seu director, Òscar Messeguer. Òscar, bon dia.
3: Hola, bon dia, Imma.
2: Bé, quins temes tindrem esta setmana, així per destacar i per avançar una miqueta?
3: Pues mira, oferim una radiografia de quin és el perfil dels pensionistes a les Terres de l'Ebre, i potser el titular principal i el més destacat és que gairebé la meitat dels pensionistes del territori cobren menys de 1.000 euros. Un 45% està per baix dels 1.000 euros.
2: És que, claro, disculpa aquest talle, però en este tema, no et sabria dir si fa uns mesos o què, es va dir que les pensions, hi havia una mitjana a nivell de l'estat espanyol d'uns 1.500 o 1.600 euros de pensió, i molta gent va ser com, uf, que bé viuen. No, a veure, és que n'hi ha que cobren molt i n'hi ha que cobren, pues, el que dius tu, menys de 1.000 euros. Això és una realitat, però bueno, seguis que t'he tallat.
3: Exacte, sí, no. Hi ha cada vegada més pensions altes, perquè s'ha duplicat, per exemple, el nombre de pensions que perceben més de 2.500 euros mensuals al territori, però la gran majoria continua estant per baix dels 1.000 euros. I a més, és una dada que està per... és a dir, la pensió mitjana de Terres de l'Ebre és més baixa que a la resta de regions de Catalunya.
2: Vale.
3: La Terres de l'Ebre, en aquest cas, és la que està en una situació pitjor en aquest sentit. Bueno, oferim esta radiografia per edats, per trams d'import de pensió, etc. I, de fet, hem obert el periòdic a la secció de primera plana amb este tema, i també el destaquem a portal.
2: Molt bé. Més coses.
3: Després tenim també, esta setmana s'ha presentat el pla de serveis ferroviaris de la Generalitat amb l'horitzó de 2040. No hi ha grans coses per a Terres de l'Ebre, però sí que es preveuen en este horitzó d'estos 15 anys més trens regionals a la línia R16 que enllaça en Tortosa i l'Aldea, perquè com a mínim hi hagi un servei cada hora, més trens avant, i també la configuració d'una nova línia regional cap a Castelló, que ara no té aquesta consideració, no? Són alguns dels avanços que proposa este document de planificació, tot i que ja sabem que a vegades les planificacions després ja se dilueixen, no?
2: És veritat, es redueix una mica, no?, el que en un primer moment se proposa, per dir-ho així.
3: Que dependrà naturalment dels diferents governs que hi puguin haver d'aquí allà, no? De la voluntat política i dels recursos. Tenim també apunts en el sentit en els tribunals, no? Perquè la Fiscalia, pues, investiga, per una banda, si les obres de l'Espai Moreira de Tortosa es van adjudicar posteriorment a ser fetes, diguem. És un tema que afecta l'anterior govern municipal de Junts per Tortosa, que nega qualsevol irregularitat. La mateixa Fiscalia li demana un any i mig de presó i quatre d'inhabilitació a l'exalcalde d'Amposta, Manel Ferrer, pel cas de les dietes que presumptament cobrava simultàniament de diferents administracions, de l'Ajuntament del Consorci de Salut o de l'Associació Catalana de Municipis. Ell sempre ho ha negat. Ara s'obrirà el judici oral, i bueno, és un tema que afecta més enllà del fet perquè pues, Manel Ferrer continua sent el portaveu de Junts per Catalunya, i a més és l'alcaldable, perquè ha sigut...
2: Claro, és la segona força política.
3: Proclamat solemnement com a alcaldable de cara a les properes eleccions. Bueno, Amposta, que per altra banda també expliquem que este cap de setmana està submergida, podem dir, en este congrés de bou en corda, en què, bueno, hi ha previstos 17 bous capllaçats, i segons els organitzadors hi haurà un impacte econòmic al voltant d'un 1 milió d'euros per a la ciutat.
2: Molt bé.
3: I bueno, i aquestes i moltes altres coses, no? Tenim que la temperatura de les badies ja és molt alta a principis de juliol, cosa que suposa un pas més en aquest escalfament que patim i que afecta en aquest cas l'aqüicultura i els musclos. I... I, bueno, i molts altres temes.
2: Molt bé. Molts altres temes i tots referents al territori, eh? Important recordar-ho. Molt bé, doncs, Òscar, moltes gràcies i hasta la setmana que ve. Eh?
3: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: De bon matí. Imagina Ràdio.
2: I nosaltres de seguida arribem a les 9 del matí i ho fem amb la música de Leni Fureira. La cançó es diu Fuego.

0: Imagina Ràdio. De bon matí.
1: Únic, s'escriu amb H o sense H?
2: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotech, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
0: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
4: Les 9 del matí, hora d'informatiu i hora també de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
5: Molt bon dia, Inma.
4: Un detingut i més de 500 plantes de marihuana intervingudes en un habitatge de Roquetes.
5: La investigació es va iniciar al febrer després de rebre indicis de que un habitatge del municipi es trobava connectat il·legalment a la xarxa elèctrica i presentava importants pèrdues d'energia, especialment en horari nocturn. Durant les vigilàncies, els investigadors van detectar diverses senyals que es podrien vincular amb una plantació de marihuana, com ara moviments puntuals de persones i vehicles al voltant de l'immoble i una forta olor de marihuana provinent de l'habitatge. La defraudació de fluid elèctric s'ha valorat en més de 46.000 euros i pel que fa al valor de la droga, s'estima que supera 54.000 euros al mercat il·lícit.
4: Comencen les obres per millorar la seguretat de la carretera entre Roquetes i el Mas de Barberans.
5: La Diputació de Tarragona ja ha començat amb el condicionament, que compta amb el pressupost de 3,3 milions d'euros. Les obres permetran pacificar la travessera urbana de Mas de Barberans i ampliar el pont del Pas del Berenguer sobre el barranc de Sant Antoni, això com un itinerari per als vianants als transurbans. La durada de les actuacions serà de 14 mesos i obligaran a fer tests puntuals de trànsit que s'aniran comunicant oportunament. La intervenció inclourà millores puntuals del traçat, l'ampliació de la plataforma en zones estretes, la correcció de revolts amb poca visibilitat o l'adequació dels talussos inestables o erosionats.
4: I en agenda, Benifallet celebra la quarta edició d'Univers.
5: Avui comença el festival, que enguany homenatja quatre figures destacades de la cultura i el pensament. El poeta i professor tortosí Manuel Pérez Bonfill, la poeta osonenca Anna Dodas, l'escriptor mallorquí Blai Bonet i el filòsof i poeta andalusí Abubakar al-Tortutxí. La programació inclou recitals, concerts, presentacions literàries, exposicions i activitats familiars. Un dels moments destacats serà el lliurament dels premis dels segons Jocs Florals de l'Ebre, així com la presentació del llibre que recull les obres participants de la primera edició del certamen.
6: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
7: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Tous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
8: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
7: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
8: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: Imma Rastrero, de bon matí. Imagina Ràdio.
3: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià, Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
4: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui de cara al cap de setmana?
5: Avui divendres ens hem despertat amb un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures continuaran a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 22 graus, mentre que les màximes arribaran als 32, 36, 38 i 39 graus a les hores centrals.
4: Això avui. I diumenge arriba una segona onada de calor, diuem.
5: Així és, se preveu una segona onada de calor, així que hidratem-nos, refresquem-nos i parem compte, sobretot.
4: Pues sí, busquem refugis climàtics, molta protecció solar i tapar-nos tot el que poguéssim, no? És veritat, gorres o el que sigui. És molt dolent el sol, al final, si no te cuides davant d'ell. Bueno, en fi, ja veurem a quines temperatures arribem. Esperem que no siguin rècord, perquè ens ho passarem malament, eh?
5: Ja veurem.
4: Molt bé. Andrea, gràcies, bon cap de setmana i fins dilluns.
5: Bon cap de setmana.
4: Bé, recorda que si vols seguir estant informat, informada cada hora apunta, tindràs el bollet informatiu aquí a Imagina Ràdio i, si no, a més, també pots ampliar informació a través d'imaginaradio.cat.
9: Ei, què et passa? Fas mala cara?
10: No me'n parlis, no estic d'humor. Estic de vacances i tinc un mal de queixals horrorós.
9: Jo tinc la solució. A Clínica Dental Ebre Clínic, a l'Avinguda Catalunya 28 de Tortosa. A Clínica Dental Montsià, a l'Avinguda La Ràpita 197 d'Amposta. I a Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 de Vinaròs. Saben que el dolor dental no fa vacances. Per això estan oberts tot l'estiu. Truca'ls, t'agafaran d'urgència.
11: M'has salvat la vida.
0: De bon matí.
11: Imagina Ràdio.
12: Fusteria Rupérez, som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez, ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.
11: De bon matí, Imagina Ràdio.

0: Avui la cançó en català, la gent que estimo, la música. Dio que és gràcies.
1: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
2: Fins a les 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.
0: I són les 9 i 9 minuts, escoltem Ed Sheeran, recordem el seu bat, Hàbits.

0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
1: Ara mateix anem a fer una ullada als resultats dels sortejos efectuats ahir dijous. Comencem amb la 649, que la combinació guanyadora ha estat formada pel 7, el 15, el 16, 26, 37 i 46. Complementari el 47 i reintegrament el 0. Els números de la primitiva han estat el 5, el 12, el 14, 33, 35 i 40, el complementari el 9 i reintegrament el 5. La combinació de la Bonoloto ha estat amb el 3, el 7, el 18, 39, 44 i 49. El complementari ha sigut el 28 i el reintegrament el número 1. Els números del trio, el 9, el 3 i el 7, i finalment el cupó diari de l'11, el número premiat, ha estat el 7.527 i la sèrie, la 27.
0: Imma Rastrero, de bon matí. Imagina Ràdio.
1: I la cançó que escoltem ara, Terriblemente Cruel, ell és Leiva. Leiva.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
2: A mi me la dona per ser molt fort.
3: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops... Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló, polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21, o al lloc web apirrossend.com.
4: Rossend Margalef, la mel de casa.
5: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
6: No esperis més i vine a veure l'autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
7: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
8: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
9: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
8: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
9: JMS Vehicles Industrials.
0: De bon matí. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, de bon matí.
1: Els dimecres no festius, vine al cine a Unión Cine Ciudad Amposta per tan sols 6 euros. Sí, sí, ho has escoltat bé, 6 euros. Totes les estrenes de la setmana a Cinemes Amposta amb un preu sense competència. Unión Cine Ciudad Amposta. Algú et dona més?

0: Amposta, anem a parlar ara mateix. Mira, si anem més a Amposta, els trobaràs pues, al polígon de Toses i hi ha 11 sales. O sigui que si no t'agrada una pel·lícula, pues, t'agradarà segurament una altra o qualsevol de les que facin. Esta setmana hi ha 3 estrenes a destacar, com per exemple La muerte de Robin Hood, una pel·lícula en la que, entre altres, pues, està Hugh Jackman. També la pel·lícula Nueve Lunas, de la que he vist una crítica i deien pues, que és una pel·lícula per veure, per reflexionar i per sortir una mica tocat de la sala. O sigui, que valdrà la pena veure-la. És una pel·lícula espanyola en la que, entre altres, pues, estan Jorge Sanz, Jack Gómez Rolls, Maria León, Sara Salamo... O sigui, com dèiem, una pel·lícula espanyola que, com diuen algunes crítiques, pues, és això, que val la pena veure-la. I ja per fi, jo diria que és una de les estrenes esperades d'aquest moment i és la pel·lícula Minions and Monsters que, bueno, que arriba avui mateix al cinema i que la trobaràs avui a Cinemes Amposta en cartellera. Mira, per a que et facis una idea de l'esperada que és aquesta pel·lícula, a Cinemes Amposta no han programat un passi o 3 o 5, sinó 10 passis, si no ho he comptat malament, si 10 passis, un a les 5, 6, 6 i mitja, 7, 7 i mitja, 8, 8 i mitja, 9, 9 i mitja i a les 10 de la nit. O sigui que tens 10 oportunitats avui, 10 més demà, 10 més diumenge, per anar a veure aquesta pel·lícula doblada, perquè en versió original la pots veure avui, demà i diumenge, a les 5 i mitja de la tarda. O sigui que jo crec que valdria la pena anar a veure-la perquè és que si ha tants passis serà per algo. Més coses, perquè a Cinemes Amposta hi ha prevenda d'entrades, com per exemple la de Spider-Man Brand New Day, que s'estrena el dia 29 de juliol, queda quasi un mes. I una pel·lícula que s'estrena una mica més cap aquí, concretament el dia 17 de juliol, és la de l'Odissea i també està en prevenda. Estan també les entrades i pel·lícula que ja es pot comprar l'entrada, que està en prevenda, entrada per a partir de dimecres, dia 8 de juliol, que és quan s'estrena, és Baiana, que ens arriba a live action, crec que és, si no m'equivoco, d'aquesta història. Més pel·lícules que pots continuar veient, que porten ja setmanes en cartellera, per exemple, Scary Movie o Supergirl, també es pot anar a veure, Viaje al País de los Blancos, aquesta pel·lícula, tinc ganes de veure-la, i en aquesta pel·lícula és de Dani Sancho i estan Ousmane Umar, que explica la seva pròpia història, i Emma Vilarasau són els dos protagonistes. També és una pel·lícula per veure i reflexionar. Bé, no t'explico més coses perquè sé que tens ganes d'anar al cine, d'anar a Cinemes Amposta, que és un lloc que quan vas tens ganes de tornar, que pots comprar la teva entrada anticipada i anar amb el teu QR evitant TQS, bueno, sigui com sigui, al cine s'ha d'anar. És algo que no s'ha de perdre, és cultura i és, pues, és somiar també en el cine. I també una cosa més, pues mira, que si no saps què regalar, que regalar entrades al cine també és una bona opció i damunt és original.
1: Vols ser original amb els teus amics, la teva parella o amb qualsevol familiar? Aleshores, regala alguna cosa diferent.
2: Totes les setmanes, les millors pel·lícules d'estrena.
1: Bonus al cinema és un regal. 10 vals bescanviables per anar al cine a un preu molt reduït.
2: Bonus al cine és un regal d'Unió Cine Ciutat.
1: Consulta les condicions a unioscineciutat.com.
2: Cinemes Amposta.
3: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.
0: Bé, nosaltres ja en no res, arribem a les 9 i mitja del matí, posem el punt i final al de bon matí i ho farem pues, d'aquesta manera. La cançó amb la que marxem avui és conegudíssima. Ens arriba de la mà de Bad Bunny, és el seu Nueva York, i d'aquesta manera posem el punt i final al de bon matí avui divendres i per aquesta setmana. Desitja que passes molt bon cap de setmana. Compte amb la calor, com comentàvem fa uns minuts amb Andrea Maqueda. Bon cap de setmana, com deia, i fins dilluns. Adéu-siau.

Imagina Ràdio. I will survive without you.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Un detingut i més de 500 plantes de marihuana intervingudes en un habitatge de Roquetes. La investigació es va iniciar al febrer després de rebre indicis de que un habitatge del municipi es trobava connectat il·legalment a la xarxa elèctrica i presentava importants pèrdues d'energia, especialment en horari nocturn. Durant les vigilàncies, els investigadors van detectar diverses senyals que es podrien vincular amb una plantació de marihuana, com ara moviments puntuals de persones i vehicles al voltant de l'immoble i una forta olor de marihuana provinent de l'habitatge. La defraudació del fluid elèctric s'ha valorat en més de 46.000 euros i pel que fa al valor de la droga, s'estima que supera els 54.000 euros al mercat il·lícit. Comencen les obres per millorar la seguretat a la carretera entre Roquetes i el Mas de Barberans. La Diputació de Tarragona ja ha començat amb el condicionament, que compta amb un pressupost de 3,3 milions d'euros. Les obres permetran pacificar la travessera urbana de Mas de Barberans i ampliar el pont al pas del Berenguer sobre el barranc de Sant Antoni, així com un itinerari per a vianants als trams urbans. La durada de les actuacions serà de 14 mesos i obligaran a fer talls puntuals de trànsit que s'aniran comunicant oportunament. La intervenció inclourà millores puntuals del traçat, l'ampliació de la plataforma en zones estretes, la correcció de revolts amb poca visibilitat o l'adequació dels talussos inestables o erosionats. I en agenda, Benifallet celebra la quarta edició d'Univers. Avui comença el festival que enguany homenatja a quatre figures destacades de la cultura i el pensament. El poeta i professor tortosí Manuel Pérez Bonfill, la poeta osonenca Anna Dodas, l'escriptor mallorquí Blai Bonet i el filòsof i poeta andalusí Abubakar al-Tortuchí. La programació inclou recitals, concerts, presentacions literàries, exposicions i activitats familiars. Un dels moments destacats serà el lliurament dels premis dels segons Jocs Florals de l'Ebre, així com la presentació del llibre que recull les obres participants de la primera edició del certamen.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui divendres ens despertem amb un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures continuaran a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 22 graus, mentre que les màximes arribaran als 32, 36, 38 i 39 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla, Yalea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
2: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio. D'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
5: La millor música
4: per sentir

0: Imagina Radio.
1: Imagina Radio.
2: Barbra Streisand.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
2: Bon
1: dia! Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
0: Atenció, Tortosa! El gran Fofito i Mònica Aragón arriben amb el seu espectacle Viva el Circo! Trapecistes, pallassos, làsers del futur i com a convidades especials, les guerreres K-pop! Del 25 de juny al 5 de juliol sota la nostra gran carpa climatitzada instal·lada al costat del pavelló Firal de Remolins. Entrades a vivaelcirco.com
3: i a tuktuk.cat.
4: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
0: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
5: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
0: Artistes internacionals, concerts familiars, jam session, techno jazz.
5: Més de 30 concerts als restaurants participants i cuina cajun amb producte local dins de les jornades Delta a Delta.
0: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
5: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
0: Entrades i programació a jazztortosa.com. Imagina Ràdio, emissora oficial.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Un detingut i més de 500 plantes de marihuana intervingudes en un habitatge de Roquetes. La investigació es va iniciar al febrer després de rebre indicis de que un habitatge del municipi es trobava connectat il·legalment a la xarxa elèctrica i presentava importants pèrdues d'energia, especialment en horari nocturn. Durant les vigilàncies, els investigadors van detectar diverses senyals que es podrien vincular amb una plantació de marihuana, com ara moviments puntuals de persones i vehicles al voltant de l'immoble i una forta olor de marihuana provinent de l'habitatge. La defraudació del fruit elèctric s'ha valorat en més de 46.000 euros i pel que fa al valor de la droga, s'estima que supera els 54.000 euros al mercat il·lícit. Comencen les obres per millorar la seguretat a la carretera entre Roquetes i el Mas de Barberans. La Diputació de Tarragona ja ha començat amb el condicionament, que compta amb un pressupost de 3,3 milions d'euros. Les obres permetran pacificar la travessera urbana de Mas de Barberans i ampliar el pont al pas del Berenguer sobre el barranc de Sant Antoni, així com un itinerari per a vianants als trams urbans. La durada de les actuacions serà de 14 mesos i obligaran a fer talls puntuals de trànsit que s'aniran comunicant oportunament. La intervenció inclourà millores puntuals del traçat, l'ampliació de la plataforma en zones estretes, la correcció de revolts amb poca visibilitat o l'adequació dels talussos inestables o erosionats. I en agenda, Benifallet celebra la quarta edició d'Univers. Avui comença el festival, que enguany homenatja a quatre figures destacades de la cultura i el pensament: el poeta i professor tortosí Manuel Pérez Bonfill, la poeta osonenca Anna Dodas, l'escriptor mallorquí Blai Bonet i el filòsof i poeta andalusí Abubakar al-Tortuchí. La programació inclou recitals, concerts, presentacions literàries, exposicions i activitats familiars. Un dels moments destacats serà el lliurament dels premis dels segons Jocs Florals de l'Ebre, així com la presentació del llibre que recull les obres participants de la primera edició del certamen. I pel que fa al temps, avui divendres ens despertem amb un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures continuaran a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 22 graus, mentre que les màximes arribaran als 32, 36, 38 i 39 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Radio. Imagina Radio.

0: d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin vela.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: El CAP de l'Ecomuseu dels Ports és un punt d'informació i un centre d'interpretació que us ajudarà a entendre l'home i els ports. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu Happy Cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: Mama, papa, ja has vist el forn. El pastís ja està.
4: Que bé, quina olor més bona.
5: Així dona gust estar a casa, tots junts.
6: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A més que arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família. Més que arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.
7: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, Nit de l'Humor. Miqui de Cai, el comediant gadità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, Nit de l'Humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
0: Imagina Ràdio,

0: Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Es realitza un exercici de control de radiacions a la central nuclear d'Ascó. El Consell de Seguretat Nuclear ha participat en un exercici de control d'accessos del Pla d'Emergència Nuclear Exterior entorn de la central nuclear d'Ascó, juntament amb els Mossos d'Esquadra. A més d'assumir les funcions dins del grup radiològic, amb la supervisió de l'assignació d'osiomètrica al personal d'intervenció, el CSN ha desenvolupat una formació específica per al personal dels Mossos encarregat d'estos exercicis. Durant la prova, s'ha recorregut i revisat la ruta entre els centres de coordinació operativa municipal previstos per garantir el control d'osiomètric en cas d'emergència. La subdelegada del govern a Tarragona, Elisabet Romero, i la consellera del CSN, Sílvia Calzón, han participat en la prova. El govern modificarà el plantejament urbanístic del Pla de la Bassa de la Fatarella per construir 12 unifamiliars. La proposta contempla unes 12 parcel·les de 231 metres quadrats on s'hi podran construir edificacions de planta baixa, planta primera i golfa. Es preveu que el cost de repercussió de les parcel·les sigui per sota dels 50.000 euros per tal d'afavorir-ne l'accessibilitat. La Fatarella és el primer poble que aplicarà la nova normativa urbanística del govern per a municipis rurals que permet habilitar nou sòl residencial i donar resposta a la demanda d'habitatge per reforçar l'arrelament. El Campus Winners reunirà 120 jugadores de bàsquet de tot l'estat a Amposta del 5 al 25 de juliol. El Centre de Tecnificació de les Terres de l'Ebre acollirà la 14a edició d'una de les principals cites del bàsquet femení del rendiment amb tres torns de formació esportiva per a les categories d'U12 a U18 amb un equip tècnic de 45 entrenadors i la incorporació, per primer cop, de dos tècnics internacionals italians. L'organització destaca tant la qualitat esportiva del campus com la promoció de valors com la igualtat, la inclusió i el treball en equip. A més, el campus mantindrà la seva vessant solidària amb el suport al projecte Arrelat de la Fundació Gentis, destinat a facilitar l'accés a l'esport a joves en situació de vulnerabilitat. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a Ulldecona, 36 a Corbera d'Ebre, 38 a la Palma d'Ebre i 39 graus a l'Ampolla. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.
1: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
2: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
3: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
2: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
4: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa. Entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
5: Rebaixes brutals a Mi Electromover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electromover Hogar, 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
6: El Circo del Miedo ha arribat a Tortosa. Forma part de l'espectacle i sigues testimoni d'increïbles i perillosos actes de terror immersiu del 26 de juny al 4 de juliol. Sota la gran carpa maleïda climatitzada instal·lada a l'Avinguda de Remolins. Tortosa. Compra ja les teves entrades a elcircodelmiedo.com. T'hi atreveixes?
7: I també pots aconseguir les teves entrades a tuktuk.cat.
8: Vols treballar colze a colze amb braços robòtics i robots mòbils autònoms? A l'Institut Montsià d'Amposta ja et pots inscriure al curs d'especialització en robòtica col·laborativa, on aprendràs a muntar, posar en marxa i dur a terme el manteniment d'aquests sistemes de la mà de professorat expert a través de metodologies actives i col·laboratives i pràctiques en empreses. Més informació a la web de l'Institut Montsià.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Fatxini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatxini. 977 70 12 57. Fatxini.net.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
3: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
4: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
5: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
6: El Parc Natural dels Ports. Fes rutes per conèixer el racó de Corretja, la Franqueta, les Roques de Benet, la Cova de Picasso. Horta, enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.

0: es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Es realitza un exercici de control de radiacions a la central nuclear d'Ascó. El Consell de Seguretat Nuclear ha participat en un exercici de control d'accessos del Pla d'Emergència Nuclear Exterior entorn de la central nuclear d'Ascó, juntament amb els Mossos d'Esquadra. A més d'assumir les funcions dins del grup radiològic, amb la supervisió de l'assignació d'osiomètrica al personal d'intervenció, el CSN ha desenvolupat una formació específica per al personal dels Mossos encarregat d'estos exercicis. Durant la prova, s'ha recorregut i revisat la ruta entre els centres de coordinació operativa municipal previstos per garantir el control d'osiomètric en cas d'emergència. La subdelegada del govern a Tarragona, Elisabet Romero, i la consellera del CSN, Sílvia Calzón, han participat en la prova. El govern modificarà el plantejament urbanístic del Pla de la Bassa de la Fatarella per construir 12 unifamiliars. La proposta contempla unes 12 parcel·les de 231 metres quadrats on s'hi podran construir edificacions de planta baixa, planta primera i golfa. Es preveu que el cost de repercussió de les parcel·les sigui per sota dels 50.000 euros per tal d'afavorir-ne l'accessibilitat. La Fatarella és el primer poble que aplicarà la nova normativa urbanística del govern per a municipis rurals que permet habilitar nou sòl residencial i donar resposta a la demanda d'habitatge per reforçar l'arrelament. El Campus Win es reunirà 120 jugadores de bàsquet de tot l'estat a Amposta del 5 al 25 de juliol. El Centre de Tecnificació de les Terres de l'Ebre acollirà la 14a edició d'una de les principals cites del bàsquet femení del rendiment amb tres torns de formació esportiva per a les categories d'U12 a U18 amb un equip tècnic de 45 entrenadors i la incorporació, per primer cop, de dos tècnics internacionals italians. L'organització destaca tant la qualitat esportiva del campus com la promoció de valors com la igualtat, la inclusió i el treball en equip. A més, el campus mantindrà la seva vessant solidària amb el suport al projecte Arrelat de la Fundació Gentis, destinat a facilitar l'accés a l'esport a joves en situació de vulnerabilitat. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a Ulldecona, 36 a Corbera d'Ebre, 38 a la Palma d'Ebre i 39 graus a l'Ampolla. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: 5 minuts sense pausa.
1: Imagina Ràdio. Imagina
0: Ràdio. Només a Imagina Ràdio.
2: Imagina. We are my soul sisters. Let me hear ya.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-718725. Aquest estiu, el confort el tries tu.
2: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa. Entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
3: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
4: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
3: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
4: JMS Vehicles Industrials.
5: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.
6: Elaborats en varietats autòctones com la morruda, la sevillenca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
5: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
6: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
5: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027.
6: Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
7: Els números 1 d'ahir i d'avui. I ara vull estar amb tu.
8: Passar la vida amb tu. Imagina Ràdio.
0: La millor música.
7: Per sentir.

0: Imagina Ràdio. You have the time
1: to listen to... Són les dos. Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. L'Ametlla de Mar defensa la qualitat de les seves aigües davant l'informe Banderes Negres 2026 d'Ecologistes en Acció. L'Ajuntament ha volgut tranquil·litzar la ciutadania assegurant que les dades de l'Agència Catalana de l'Aigua certifiquen que les aigües de bany tenen una qualitat excel·lent. El consistori afirma que la referència correspon a un episodi puntual de contaminació registrat el 2025, ja resolt, i ha demanat informació als organismes competents per aclarir-ne les circumstàncies. A més, lamenta que la publicació coincideixi amb l'inici de la temporada turística i considera que pot oferir una imatge distorsionada de l'estat ambiental del municipi. GPEC-EDC alerta que la repotenciació del parc eòlic Baix Ebre de Tortosa és incompatible amb la protecció de Cardoboix. L'empresa PVSA planteja substituir els 27 aerogeneradors existents, que funcionen des de 1995, per 3 aerogeneradors de grans dimensions, els actuals molins d'uns 100 metres d'alçada. Amb aquesta modificació es mantindrà la potència de la planta, però es podria multiplicar fins a 3,7 vegades la producció d'energia, segons apunta l'entitat. Els ecologistes alerten que el parc es troba dins de l'espai natural protegit, Serres de Cardoboix, i denuncien que no s'ha acabat ni presentat l'estudi de fauna, fonamental per saber l'impacte dels nous molins. Eufònic 2026 suma 28 nous artistes internacionals amb Maya Schenfeld i Pedro Maya, James Indigo i Yusu. La 15a edició, que se celebrarà els dies 16, 17 i 18 de juliol en 9 municipis de les Terres de l'Ebre, també inaugurarà Cabaret Eufònic, un nou espai amb les dissidències queer. Concebut com un espai de proximitat, intensitat i nocturnitat, el nou cabaret acollirà propostes que transiten entre el pop, l'electrònica, el cos i la identitat. A més, el certamen recupera el paratge natural dels Ullals de Baltasar amb l'objectiu de reforçar els vincles entre l'escena internacional, l'experimentació sonora i la relació amb el territori. La programació d'enguany es desplega en més de 35 espais i ja té confirmats una cinquantena d'artistes. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel assolellat i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 22 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a Ulldecona, 36 a Corbera d'Ebre, 38 a la Palma d'Ebre i 39 graus a l'Ampolla. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comediant gadità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
2: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
5: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
4: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
5: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
4: Aquesta primavera, fes la teua.
6: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calany, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calany, deixa que la llum envaeixi la teva llar.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: El convent de Sant Salvador, declarat monument històric artístic, es considera el millor exemple de l'arquitectura dels templers. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
2: La vida són moments i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
3: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
4: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
3: Alfredo Rodríguez amb el seu Power Trio el 7 de juliol.
4: Kenny Garrett, el saxofonista de Miles Davis, el 10 de juliol. O un final de festa amb el millor homenatge a Amy Winehouse l'11 de juliol, entre molts d'altres.
3: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
4: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
3: Entrades i programació a jazztortosa.com.
4: Imagina Ràdio, emissora oficial.
5: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.

0: Són les 3. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. L'Ametlla de Mar defensa la qualitat de les seves aigües davant l'informe Banderes Negres 2026 d'Ecologistes en Acció. L'Ajuntament ha volgut tranquil·litzar la ciutadania assegurant que les dades de l'Agència Catalana de l'Aigua certifiquen que les aigües de bany tenen una qualitat excel·lent. El consistori afirma que la referència correspon a un episodi puntual de contaminació registrat el 2025, ja resolt, i ha demanat informació als organismes competents per aclarir-ne les circumstàncies. A més, lamenta que la publicació coincideixi amb l'inici de la temporada turística i considera que pot oferir una imatge distorsionada de l'estat ambiental del municipi. GPEC-EDC alerta que la repotenciació del parc eòlic Baix Ebre de Tortosa és incompatible amb la protecció de Cardoboix. L'empresa PVSA planteja substituir els 27 aerogeneradors existents, que funcionen des de 1995, per 3 aerogeneradors de grans dimensions, els actuals molins d'uns 100 metres d'alçada. Amb aquesta modificació es mantindrà la potència de la planta, però es podria multiplicar fins a 3,7 vegades la producció d'energia, segons apunta l'entitat. Els ecologistes alerten que el parc es troba dins de l'espai natural protegit, Serres de Cardoboix, i denuncien que no s'ha acabat ni presentat l'estudi de fauna, fonamental per saber l'impacte dels nous molins. Eufònic 2026 suma 28 nous artistes internacionals amb Maya Schenfeld i Pedro Maya, James Indigo i Yusu. La 15a edició, que se celebrarà els dies 16, 17 i 18 de juliol en 9 municipis de les Terres de l'Ebre, també inaugurarà Cabaret Eufònic, un nou espai amb les dissidències queer. Concebut com un espai de proximitat, intensitat i nocturnitat, el nou cabaret acollirà propostes que transiten entre el pop, l'electrònica, el cos i la identitat. A més, el certamen recupera el paratge natural dels Ullals de Baltasar amb l'objectiu de reforçar els vincles entre l'escena internacional, l'experimentació sonora i la relació amb el territori. La programació d'enguany es desplega en més de 35 espais i ja té confirmats una cinquantena d'artistes. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel assolellat i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 22 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a Ulldecona, 36 a Corbera d'Ebre, 38 a la Palma d'Ebre i 39 graus a l'Ampolla. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
5: La millor música. Per sentir.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
2: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
1: Artistes internacionals, concerts familiars, jam session, tecnojazz.
2: Més de 30 concerts als restaurants participants i cuina cajuna amb producte local dins de les jornades Delta a Delta.
1: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
2: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
1: Entrades i programació a jazztortosa.com. Imagina Ràdio, emissora oficial.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
4: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Radio.
1: Imagina Radio.
2: Tú te estás mintiendo.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Es realitza un exercici de control de radiacions a la central nuclear d'Ascó. El Consell de Seguretat Nuclear ha participat en un exercici de control d'accessos del Pla d'Emergència Nuclear Exterior entorn de la central nuclear d'Ascó, juntament amb els Mossos d'Esquadra. A més d'assumir les funcions dins del grup radiològic, amb la supervisió de l'assignació d'osiomètrica al personal d'intervenció, el CSN ha desenvolupat una formació específica per al personal dels Mossos encarregat d'estos exercicis. Durant la prova, s'ha recorregut i revisat la ruta entre els centres de coordinació operativa municipal previstos per garantir el control d'osiomètric en cas d'emergència. La subdelegada del govern a Tarragona, Elisabet Romero, i la consellera del CSN, Sílvia Calzón, han participat en la prova. El govern modificarà el plantejament urbanístic del Pla de la Bassa de la Fatarella per construir 12 unifamiliars. La proposta contempla unes 12 parcel·les de 231 metres quadrats on s'hi podran construir edificacions de planta baixa, planta primera i golfa. Es preveu que el cost de repercussió de les parcel·les sigui per sota dels 50.000 euros per tal d'afavorir-ne l'accessibilitat. La Fatarella és el primer poble que aplicarà la nova normativa urbanística del govern per a municipis rurals que permet habilitar nou sòl residencial i donar resposta a la demanda d'habitatge per reforçar l'arrelament. El Campus Win es reunirà 120 jugadores de bàsquet de tot l'estat a Amposta del 5 al 25 de juliol. El Centre de Tecnificació de les Terres de l'Ebre acollirà la 14a edició d'una de les principals cites del bàsquet femení del rendiment, amb tres torns de formació esportiva per a les categories d'U12 a U18, amb un equip tècnic de 45 entrenadors i la incorporació, per primer cop, de dos tècnics internacionals italians. L'organització destaca tant la qualitat esportiva del campus com la promoció de valors com la igualtat, la inclusió i el treball en equip. A més, el campus mantindrà la seva vessant solidària amb el suport al projecte Arrelat de la Fundació Gentis, destinat a facilitar l'accés a l'esport a joves en situació de vulnerabilitat. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a Ulldecona, 36 a Corbera d'Ebre, 38 a la Palma d'Ebre i 39 graus a l'Ampolla. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Radio.
2: Imagina. Imagina Radio.

0: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
1: Els números 1 d'ahir i d'avui.
2: La millor música
1: per sentir.

0: i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calany, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calany, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
1: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
2: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
3: Gaspatxo de Síndria. Cecina de vaca a guatllo, cimmental, amb oli i parmesà. Ceviche de gamba roja, rap al pebre, sorbet de menta fresca i rabo de bou. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot, amb postres, beguda i cafès per 48 euros. 977 71 90 17 i hotelrestaurantdiego.com.
4: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, Nit de l'Humor. Miqui de Cai, el comediant gadità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, Nit de l'Humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
5: Atenció, Tortosa! El gran Fofito i Mònica Aragón arriben amb el seu espectacle Viva el Circo! Trapecistes, pallassos, làsers del futur i com a convidades especials, les guerreres K-pop! Del 25 de juny al 5 de juliol sota la nostra gran carpa climatitzada instal·lada al costat del pavelló firal de Remolins. Entrades a vivaelcirco.com
6: i a tuktuk.cat.
7: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
3: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
4: L'obesitat és un problema real. Els efectes són devastadors. Càncer, diabetis i malalties cardiovasculars són algunes de les amenaces. La banda gàstrica ajustable pot ser la solució definitiva. Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia de l'obesitat. Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
5: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
6: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.

0: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Es realitza un exercici de control de radiacions a la central nuclear d'Ascó. El Consell de Seguretat Nuclear ha participat en un exercici de control d'accessos del Pla d'Emergència Nuclear Exterior en torn de la central nuclear d'Ascó, juntament amb els Mossos d'Esquadra. A més d'assumir les funcions dins del grup radiològic, amb la supervisió de l'assignació d'osiomètrica al personal d'intervenció, el CSN ha desenvolupat una formació específica per al personal dels Mossos encarregat d'estos exercicis. Durant la prova, s'ha recorregut i revisat la ruta entre els centres de coordinació operativa municipal previstos per garantir el control d'osiomètric en cas d'emergència. La subdelegada del Govern a Tarragona, Elisabet Romero, i la consellera del CSN, Sílvia Calzón, han participat en la prova. El Govern modificarà el plantejament urbanístic del Pla de la Bassa de la Fatarella per construir 12 unifamiliars. La proposta contempla unes 12 parcel·les de 231 metres quadrats on s'hi podran construir edificacions de planta baixa, planta primera i golfa. Es preveu que el cost de repercussió de les parcel·les sigui per sota dels 50.000 euros per tal d'afavorir-ne l'accessibilitat. La Fatarella és el primer poble que aplicarà la nova normativa urbanística del Govern per a municipis rurals que permet habilitar nou sòl residencial i donar resposta a la demanda d'habitatge per reforçar l'arrelament. El Campus Winners reunirà 120 jugadores de bàsquet de tot l'estat a Amposta del 5 al 25 de juliol. El Centre de Tecnificació de les Terres de l'Ebre acollirà la 14a edició d'una de les principals cites del bàsquet femení del rendiment, amb tres torns de formació esportiva per a les categories d'U12 a D18, amb un equip tècnic de 45 entrenadors i la incorporació, per primer cop, de dos tècnics internacionals italians. L'organització destaca tant la qualitat esportiva del campus com la promoció de valors com la igualtat, la inclusió i el treball en equip. A més, el campus mantindrà la seva vessant solidària amb el suport al projecte Arrelat de la Fundació Gentis, destinat a facilitar l'accés a l'esport a joves en situació de vulnerabilitat. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a Ulldecona, 36 a Corbera d'Ebre, 38 a la Palma d'Ebre i 39 graus a l'Ampolla. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Addict i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa. Entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
4: L'obesitat és molt més que un problema estètic. És responsable del 62% de les morts que provoca el càncer en les dones. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
5: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
6: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
7: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb posta i vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
1: Imagina Ràdio.

0: Rojo, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. L'Ametlla de Mar defensa la qualitat de les seves aigües davant l'informe Banderes Negres 2026 d'Ecologistes en Acció. L'Ajuntament ha volgut tranquil·litzar la ciutadania assegurant que les dades de l'Agència Catalana de l'Aigua certifiquen que les aigües de bany tenen una qualitat excel·lent. El consistori afirma que la referència correspon a un episodi puntual de contaminació registrat el 2025, ja resolt, i ha demanat informació als organismes competents per aclarir-ne les circumstàncies. A més, lamenta que la publicació coincideixi amb l'inici de la temporada turística i considera que pot oferir una imatge distorsionada de l'estat ambiental del municipi. GPEC-EDC alerta que la repotenciació del parc eòlic Baix Ebre de Tortosa és incompatible amb la protecció de Cardoboix. L'empresa PVSA planteja substituir els 27 aerogeneradors existents, que funcionen des de 1995, per 3 aerogeneradors de grans dimensions, els actuals molins d'uns 100 metres d'alçada. Amb aquesta modificació es mantindrà la potència de la planta, però es podria multiplicar fins a 3,7 vegades la producció d'energia, segons apunta l'entitat. Els ecologistes alerten que el parc es troba dins de l'espai natural protegit, Serres de Cardoboix, i denuncien que no s'ha acabat ni presentat l'estudi de fauna, fonamental per saber l'impacte dels nous molins. Eufònic 2026 suma 28 nous artistes internacionals amb Maya Schenfeld i Pedro Maya, James Indigo i Yusu. La 15a edició, que se celebrarà els dies 16, 17 i 18 de juliol en 9 municipis de les Terres de l'Ebre, també inaugurarà Cabaret Eufònic, un nou espai amb les dissidències queer. Concebut com un espai de proximitat, intensitat i nocturnitat, el nou cabaret acollirà propostes que transiten entre el pop, l'electrònica, el cos i la identitat. A més, el certamen recupera el paratge natural dels Ullals de Baltasar amb l'objectiu de reforçar els vincles entre l'escena internacional, l'experimentació sonora i la relació amb el territori. La programació d'enguany es desplega en més de 35 espais i ja té confirmats una cinquantena d'artistes. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel assolellat i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà dissabte tindrem un cel serè durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més altes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: A Materials Gisbert som el teu showroom d'interiorisme. Descobreix més de 1.000 metres quadrats d'exposició amb les últimes tendències en ceràmiques, parquets, cuines i banys, ja siguin elements decoratius, accessoris, aixetes o mobles de bany i cuina. T'oferim assessorament expert del nostre personal amb l'experiència de més de 60 anys i les marques més innovadores del sector. Visita'ns a materialsgisbert.com. Estem a Tortosa i Vilaseca. Materials Gisbert, la qualitat i el disseny amb les millors condicions.
2: Horta és aigua. Les Olles i l'Assut són dos punts de bany dels rius Canaletes i l'Algars, amb aigües cristal·lines i el bell mig de la natura. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
3: Si el teu negoci no s'atura, la teva furgoneta tampoc pot fer-ho. A Volkswagen Mercamotor Tortosa tenim la Volkswagen Crafter, la furgoneta pensada per als professionals que necessiten màxima capacitat, fiabilitat i rendiment en el seu dia a dia. I ara, atenció, disposem d'unitats limitades en estoc amb entrega immediata i condicions irrepetibles. No esperis mesos. Puja avui mateix a la teva nova Volkswagen Crafter. T'esperem a Volkswagen Mercamotor Tortosa.
4: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
5: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
6: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
7: Imagina Ràdio.

0: Imagina Radio.
1: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. L'Ametlla de Mar defensa la qualitat de les seves aigües davant l'informe Banderes Negres 2026 d'Ecologistes en Acció. L'Ajuntament ha volgut tranquil·litzar la ciutadania assegurant que les dades de l'Agència Catalana de l'Aigua certifiquen que les aigües de bany tenen una qualitat excel·lent. El consistori afirma que la referència correspon a un episodi puntual de contaminació registrat el 2025, ja resolt, i ha demanat informació als organismes competents per aclarir-ne les circumstàncies. A més, lamenta que la publicació coincideixi amb l'inici de la temporada turística i considera que pot oferir una imatge distorsionada de l'estat ambiental del municipi. GPEC-EDC alerta que la repotenciació del parc eòlic Baix Ebre de Tortosa és incompatible amb la protecció de Cardoboix. L'empresa PVSA planteja substituir els 27 aerogeneradors existents, que funcionen des de 1995, per 3 aerogeneradors de grans dimensions, els actuals molins d'uns 100 metres d'alçada. Amb aquesta modificació es mantindrà la potència de la planta, però es podria multiplicar fins a 3,7 vegades la producció d'energia, segons apunta l'entitat. Els ecologistes alerten que el parc es troba dins de l'espai natural protegit, Serres de Cardoboix, i denuncien que no s'ha acabat ni presentat l'estudi de fauna, fonamental per saber l'impacte dels nous molins. Eufònic 2026 suma 28 nous artistes internacionals amb Maya Schenfeld i Pedro Maya, James Indigo i Yusu. La 15a edició, que se celebrarà els dies 16, 17 i 18 de juliol en 9 municipis de les Terres de l'Ebre, també inaugurarà Cabaret Eufònic, un nou espai amb les dissidències queer. Concebut com un espai de proximitat, intensitat i nocturnitat, el nou cabaret acollirà propostes que transiten entre el pop, l'electrònica, el cos i la identitat. A més, el certamen recupera el paratge natural dels Ullals de Baltasar amb l'objectiu de reforçar els vincles entre l'escena internacional, l'experimentació sonora i la relació amb el territori. La programació d'enguany es desplega en més de 35 espais i ja té confirmats una cinquantena d'artistes. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel assolellat i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà dissabte tindrem un cel serè durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més altes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Tous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
4: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
3: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
4: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
3: Aquesta primavera, fes la teua.
5: Un antioxidant que rebaixa el colesterol té efectes positius a la pell, els ossos i la digestió. I, a més, és la base de la dieta mediterrània. És l'oli d'oliva verge de la cooperativa Montebre. Millora el sabor de qualsevol plat. És un oli d'oliva equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
6: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
7: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
6: Alfredo Rodríguez amb el seu Power Trio el 7 de juliol.
7: Kenny Garrett, el saxofonista de Miles Davis, el 10 de juliol. O un final de festa amb el millor homenatge a Amy Winehouse l'11 de juliol, entre molts d'altres.
6: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
7: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
6: Entrades i programació a jazztortosa.com.
7: Imagina Ràdio, emissora oficial.
8: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
9: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller. A Vinaròs i Tortosa.
1: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Si quan penses en reformes et sona així...
2: Obres, obres, obres!
1: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. WeObres. Construïm els teus somnis.
3: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
4: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
5: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara, amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-71-87-25. Aquest estiu, el confort el tries tu.
0: Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Ecologistes en Acció i CGT rebutgen la gigafactoria de Móra la Nova perquè els centres d'IA no aportaran prosperitat. Els activistes asseguren que aquestes instal·lacions espolien els recursos energètics o hídrics i adverteixen que aquesta indústria no serà en cap cas un pol de desenvolupament econòmic, sinó al contrari, impossibilitarà la implantació d'indústries generadores d'ocupació i prosperitat al territori. Per això, reclamen un pla de desenvolupament industrial que generi ocupació estable i de qualitat en aquesta zona. Junts per Tortosa apunta que la climatització del mercat municipal encara no funciona mesos després de finalitzar les obres. Segons la formació, este fet obliga paradistes i usuaris a suportar altes temperatures este estiu, provocat per una manca de connexió elèctrica i de contractació del subministrament, i qüestiona que l'obra es recepcionés i es pagués sense comprovar-ne el funcionament. També critiquen que el mercat es presenti com a refugi climàtic mentre la climatització no està operativa. Finalment, Junts ha anunciat que revisarà els expedients de l'actuació per aclarir com es va tramitar la recepció i el pagament de les obres. El Delta Chamber Music Festival reunirà una vintena dels millors instrumentistes del món en 10 municipis de les Terres de l'Ebre. El certamen se celebrarà del 20 de juliol al 2 d'agost i es programaran concerts de cambra, individuals i diversos tallers. L'edició d'enguany girarà al voltant del concepte carrusel i incorporarà músics de corda, vent fusta, vent metall, percussió, piano i veu. Els participants faran una residència artística que desplegarà concerts exclusius per l'edició d'enguany. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel assolellat i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà dissabte tindrem un cel serè durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més altes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
3: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
4: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
3: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
3: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
1: Imagina Ràdio.

0: d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, Nit de l'Humor. Miqui de Cai, el comediant gadità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, Nit de l'Humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
2: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar. 70 anys servint-te. Per alguna cosa serà.
3: El Circo del Miedo ha arribat a Tortosa. Forma part de l'espectacle i sigues testimoni d'increïbles i perillosos actes de terror immersiu del 26 de juny al 4 de juliol. Sota la gran carpa maleïda climatitzada instal·lada a l'Avinguda de Remolins. Tortosa. Compra ja les teves entrades a elcircodelmiedo.com. T'hi atreveixes?
4: I també pots aconseguir les teves entrades a tuktuk.cat.
0: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Vols treballar colze a colze amb braços robòtics i robots mòbils autònoms? A l'Institut Montsià d'Amposta ja et pots inscriure al curs d'especialització en robòtica col·laborativa, on aprendràs a muntar, posar en marxa i dur a terme el manteniment d'aquests sistemes de la mà de professorat expert a través de metodologies actives i col·laboratives i pràctiques en empreses. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
2: El Centre Picasso d'Horta és un museu situat a l'antic hospital i permet conèixer les dues estades de Picasso a aquest petit poble. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
3: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
4: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
5: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
4: Artistes internacionals, concerts familiars, jam session, techno jazz.
5: Més de 30 concerts als restaurants participants i cuina cajun amb producte local dins de les jornades Delta a Delta.
4: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
5: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
4: Entrades i programació a jazztortosa.com. Imagina Ràdio, emissora oficial.
6: Imagina Radio.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. Ecologistes en Acció i CGT rebutgen la gigafactoria de Móra la Nova perquè els centres d'IA no aportaran prosperitat. Els activistes asseguren que aquestes instal·lacions espolien els recursos energètics o hídrics i adverteixen que aquesta indústria no serà en cap cas un pol de desenvolupament econòmic, sinó al contrari, impossibilitarà la implantació d'indústries generadores d'ocupació i prosperitat al territori. Per això, reclamen un pla de desenvolupament industrial que generi ocupació estable i de qualitat en aquesta zona. Junts per Tortosa apunta que la climatització del mercat municipal encara no funciona mesos després de finalitzar les obres. Segons la formació, este fet obliga paradistes i usuaris a suportar altes temperatures este estiu, provocat per una manca de connexió elèctrica i de contractació del subministrament, i qüestiona que l'obra es recepcionés i es pagués sense comprovar-ne el funcionament. També critiquen que el mercat es presenti com a refugi climàtic mentre la climatització no està operativa. Finalment, Junts ha anunciat que revisarà els expedients de l'actuació per aclarir com es va tramitar la recepció i el pagament de les obres. El Delta Chamber Music Festival reunirà una vintena dels millors instrumentistes del món en 10 municipis de les Terres de l'Ebre. El certamen se celebrarà del 20 de juliol al 2 d'agost i es programaran concerts de cambra, individuals i diversos tallers. L'edició d'enguany girarà al voltant del concepte carrusel i incorporarà músics de corda, vent fusta, vent metall, percussió, piano i veu. Els participants faran una residència artística que desplegarà concerts exclusius per l'edició d'enguany. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel assolellat i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà dissabte tindrem un cel serè durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més altes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona nit. Ecologistes en Acció i CGT rebutgen la gigafactoria de Móra la Nova perquè els centres d'IA no aportaran prosperitat. Els activistes asseguren que aquestes instal·lacions espolien els recursos energètics o hídrics i adverteixen que aquesta indústria no serà en cap cas un pol de desenvolupament econòmic, sinó al contrari, impossibilitarà la implantació d'indústries generadores d'ocupació i prosperitat al territori. Per això, reclamen un pla de desenvolupament industrial que generi ocupació estable i de qualitat en aquesta zona. Junts per Tortosa apunta que la climatització del mercat municipal encara no funciona mesos després de finalitzar les obres. Segons la formació, este fet obliga paradistes i usuaris a suportar altes temperatures este estiu, provocat per una manca de connexió elèctrica i de contractació del subministrament, i qüestiona que l'obra es recepcionés i es pagués sense comprovar-ne el funcionament. També critiquen que el mercat es presenti com a refugi climàtic mentre la climatització no està operativa. Finalment, Junts ha anunciat que revisarà els expedients de l'actuació per aclarir com es va tramitar la recepció i el pagament de les obres. El Delta Chamber Music Festival reunirà una vintena dels millors instrumentistes del món en 10 municipis de les Terres de l'Ebre. El certamen se celebrarà del 20 de juliol al 2 d'agost i es programaran concerts de cambra, individuals i diversos tallers. L'edició d'enguany girarà al voltant del concepte carrusel i incorporarà músics de corda, vent fusta, vent metall, percussió, piano i veu. Els participants faran una residència artística que desplegarà concerts exclusius per l'edició d'enguany. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel assolellat i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà dissabte tindrem un cel serè durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més altes. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem dilluns amb més informació i més notícies. Molt bon cap de setmana.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Josu, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

seguint la nit busquem la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodi trillada. El ritme de la batxata per a taballada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota.

0: Zoo d'ahir i d'avui. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio.
2: Fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert.